Onde z RTR? Gjevgjeva med Dilas DJ 25. Che gira in Romancia questa sera? Estelender via pel Challenger d'Occurrences dels 17 de settembre.

Qualgada stratxeu que eu estopi i el telèfon a demandar. Cofa lleves-t'hi, in Franz en Pinya.